0: Todo ha sido a raíz de las palabras de una diputada del Partido Verde, de 34 años, llamada Hannah Spencer. Esta fontanera de profesión, rara avis en la Cámara, ha sacado los colores a los muy venerables miembros del Parlamento británico. En una de las sesiones ha criticado que sus colegas beban tanto en su puesto de trabajo. Algunos diputados, ha dicho entre gritos y abucheos, beben antes de votar y eso me sorprendió cuando llegué al Parlamento. Además, por si fuera poco, le ha preguntado directamente al primer ministro si está de acuerdo con ella y si le parece bien que se beba alcohol antes de votaciones importantes como sobre la crisis climática, los derechos de las personas con discapacidad, la vivienda o la pobreza infantil. A lo que el laborista, Starmer, ha echado balones fuera y ha dicho que podía haber diferentes opiniones sobre el tema, así sin mojarse. Parece que lo de echarse unos traguitos es consustancial a cierta clase política. Aquí en nuestro país solo hay que bucear en la hemeroteca del Partido Popular. Desde el Viva el Vino, de Rajoy,
1: ¡viva el vino!,
0: hasta el Déjeme que beba tranquilo mientras no ponga en riesgo a nadie, de Aznar.
2: Que las beba tranquilo mientras no ponga en riesgo a nadie.
0: O el Siempre estigmatizando las cañitas, de Ayuso.
3: Siempre estigmatizando las cañitas. Pues sí, nos gustan, sí. Sí.
0: Hemos normalizado y aceptado socialmente que no está bien fumar en el trabajo, pero no hemos hecho lo mismo con el alcohol. Y si no bebemos en la oficina, bebemos y mucho en el after work o en esas cañitas de después. Curiosamente, es una droga muy bien vista por la sociedad, imprescindible para sentir que pertenecemos al grupo, desinhibirnos y encajar. ¿No bebes?, te preguntan. ¿Estás enferma? ¿Vas a conducir? ¿Estás embarazada? Como si tú estuvieras en falta. Pero beber no es una broma, aunque esta sustancia sea intocable socialmente. Solo hay que preguntárselo a las familias que han convivido con un adicto. Aunque parece que algo está cambiando y que las nuevas generaciones de adolescentes pasan un poco más del alcohol. Su consumo entre los 14 y los 18 años ha caído más de un 50%, la cifra más baja desde 1998. Claro, ellos ya tienen suficiente con las pantallas.
3: Sí, la droga que tanto con ella frivoliza el gobierno y la blanquea.
0: Otro poderoso anestesiante para, como decía el escritor Vernon Shaw, aguantar la operación de vivir. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
4: Gracias. Hasta mañana. Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. Se queda ahora en las mañanas de Radio Nacional con las territoriales de esta casa. Hasta dentro un ratito.
5: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
6: Bon dia, és dimarts 26 de maig, són 7:45 del matí. El conflicte educatiu omple l'actualitat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, i els sindicats de docents tornen a reunir-se aquest dimarts per intentar apropar posicions cap a un acord en la vigília d'una nova convocatòria de vaga que tindrà lloc demà a totes les escoles i instituts de Catalunya. Els mestres esperen que la conselleria presenti avui una nova proposta en matèria retributiva, un dels principals esculls a les negociacions, juntament amb el reforç a l'escola inclusiva, dues demandes dels mestres en vaga. Tot plegat el mateix dia que el govern aprovarà en Consell Executiu un reforç de la plantilla de gairebé 1.800 docents i personal educatiu i administratiu. Abans d'entrar en matèria, ens interessem per la previsió meteorològica. Emet Noelia García.
7: Bon dia. Avui a Catalunya pugen les temperatures i serà un dia càlid. S'esperen temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any, especialment a zones de Lleida. Els termòmetres marcaran 27 graus a Tarragona, 28 a Barcelona, 33 graus a Girona i 34 a Lleida. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda, a zones altes del Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats febles. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
6: I quina és la situació a aquesta hora a les carreteres? RAC, Ferran Arándiga.
1: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimarts amb una avaria a la C25 a l'altura d'Espinelves, que en direcció Lleida talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de lentitud. A hores d'ara també parlem de fortes retencions, sobretot cap als voltants i accessos de la capital catalana. Tenim més de 6 quilòmetres d'aturades en tot el nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze a la C33 de Montcada i Reixac, o també la 20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Per retruc, hi ha afectacions també a les dues rondes en sentit sud fins a la Vall d'Hebron per la B20 i la Barceloneta per la B10. Cap al Vallès també hi ha retencions en direcció Barcelona des de la C58, com dèiem, des de Sant Quirze, però també en tots els túnels de Vallvidrera. A la AP7 hi ha retencions des de la Roca fins a Barberà del Vallès en sentit sud i en sentit nord des de Sant Cugat i Cerdanyola. Pel que fa al Llobregat, entrada complicada també ja amb retencions per la B23 i la A2 des del Papiol i Castellbisbal. També hi ha retencions per les vies costaneres des del Prat i Gavà en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
6: I aquells que hagueu d'utilitzar la xarxa de tren, que sapigueu que hi ha retards tant a l'R2 Nord com a l'R11, que poden superar els 30 minuts a causa d'una incidència per robatori de coure entre Granollers Centre i Cardedeu. Els tècnics de DIF treballen en la seva resolució. Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. El govern i els sindicats educatius es tornen a reunir avui en un nou intent per desbloquejar el conflicte després que les meses sectorials de la setmana passada acabessin sense acord. Una trobada a la qual el govern assisteix amb una nova proposta sota el braç per reforçar el personal a les aules. Àlex Eloi, bon dia.
8: Bon dia. Sobre la taula de negociacions, demandes dels docents en matèria retributiva i sobre l'escola inclusiva. El govern confia que s'aproparan les posicions. Lluïsa Moret, portaveu del PSC, a l'agència EFE.
9: Hi ha una voluntat per les dues parts, tot i que les posicions entenem que són distants i encara són doncs, posicions que s'han d'apropar, que s'han, doncs, de, jo crec que s'ha de fer un esforç, no?, per anar apropant, per anar apropant-se progressivament per arribar a aquest acord.
8: Precisament, l'executiu català aprovarà aquest dimarts en Consell Executiu una ampliació de la plantilla a les escoles. Hi haurà 1.068 docents més, 400 per l'escola inclusiva i 700 places més per personal d'atenció educativa i administratius. Amb una inversió de 93,5 milions d'euros, l'objectiu és abaixar les ràtios dels centres públics, impulsar l'escola inclusiva i millorar l'FP. A més, el departament vol contribuir a desburocratitzar els centres educatius. Més enllà dels 1.068 mestres, les noves incorporacions són de 447 places per a personal d'atenció educativa i 272 de personal d'administració i serveis.
6: Gràcies, Àlex. Una reunió que se celebra a les portes de la vaga unitària d'aquest dimecres i de noves aturades territorials els pròxims dies. Avui, per escalfar motors, els estudiants també faran vaga i es manifestaran en defensa dels docents i l'educació pública. Doncs bé, la carpeta educativa és un dels assumptes sobre la taula del govern. L'executiu català, d'altra banda, assegura que té la garantia de la Moncloa que complirà els acords amb Catalunya en plena tempesta pel cas Plus Ultra i la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Amb Esquerra, d'altra banda, confien que la reforma del finançament arribi al Congrés abans de l'agost i s'aprovi aquest any, mentre el president Salvador Illa, com dèiem, afronta conflictes com l'educatiu i l'habitatge. Elena García.
10: Sí, i amarra els pressupostos en moment clau, en la tempesta perfecta de Sánchez amb la imputació de Zapatero, que el govern aïlla del full de ruta del president. Economia confia que la reforma del finançament arribi al Congrés abans de l'agost i s'aprovi aquest any. Romera.
11: En moment no hi ha cap notícia de que s'hagin d'avançar les eleccions generals i per tant nosaltres treballem en aquest any per poder tancar tots els compromisos que tenim.
10: El Nació Digital. Abans, però, el ministre Espanya ha de convocar el Consell de Política Fiscal i Financera, que Esquerra espera pel traspàs de l'IRPF a l'octubre. Els republicans alerten Sánchez de la incidència del cas Zapatero en el compliment dels acords. Esther Capella, a Ràdio 4.
12: L'agenda judicial no pot marcar els acords polítics ni els avenços nacionals i socials de Catalunya.
10: Romero i Capella apuntalen una relació consolidada, segons la consellera, i estratègica per Esquerra. D'aquí que els pilars d'Illa obrin una lectura més enllà de Catalunya. En tant que emergeix com el baró estable del socialisme i amb llarg recorregut. Tot i els conflictes immediats a resoldre, com l'educatiu, que els comuns l'urgeixen a tancar ja per nociu. El BIAC, a l'agència EFE.
13: Que li està fent mal als docents, a les famílies.
10: Els comuns pressionen perquè la llei contra la compra especulativa de pisos entri en vigor abans de l'agost.
6: Doncs recuperant tot el tema laboral i les qüestions sobre les vagues, les biblioteques de la demarcació de Barcelona comencen avui una vaga indefinida a les portes dels exàmens de la selectivitat de l'ESPAU, una mesura de força en plenes negociacions amb l'Ajuntament de la capital catalana per aconseguir millores salarials i laborals. Aquest matí, a partir de 9:45, protesta a la plaça Sant Jaume amb serveis socials i oficines d'atenció ciutadana i feminismes. Més detalls, Maria Gómez.
14: Acabar amb les jornades maratonianes, que poden ser de més d'11 hores, reduir el volum de feina i, en general, un nou conveni que deixi de precaritzar el sector. Són els principals reclams de les treballadores de biblioteques de Barcelona. La Diada de Sant Jordi van començar amb vagues de manera puntual, però des d'avui s'aturen de manera indefinida. Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT.
15: Tenim el suport del Sindicat d'Estudiants i, a part, és que tenim molt clar que els culpables de que es tanquin les biblioteques amb vaga indefinida són l'Ajuntament i el Consorci de Biblioteques, que han tingut temps i no estan durant.

0: mensuals corresponents a la pujada de grup professional. Alicia Hernández, de Comissions Obreres, i José Manuel Domínguez, d'UGT.
1: Esto está parado en el Ministerio de Hacienda porque solo tiene que poner los 450 millones, que lo apruebe y se los dé al ministro de Sanidad para que los técnicos puedan cobrar.
2: Que regulesi les competències que tenen i la qualificació professional, que en aquests moments no està reconeguda.
0: Asseguren que continuaran convocant aturades fins que el govern espanyol actuï.
3: Gairebé les 7:54 minuts, en marxa aquesta hora un operatiu policial a Girona per desmantellar un grup criminal dedicat al tràfic de marihuana. La policia catalana també relaciona aquest grup amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan mobilitzats principalment al barri de la Font de la Pólvora de Girona, on s'està fent escorcolls a dos pisos i també a altres municipis propers. El cos policial sospita que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. El cas està sota secret d'actuacions. I parlem de la calor perquè les altes temperatures han arribat més aviat del previst i això afecta la producció d'alguns cultius, és el cas dels cereals. Els pagesos asseguren que de moment la campanya va bé, però si continua la calor intensa, el cereal de regadiu es pot ressecar. D'altra banda, fruita dolça com les peres augmentaran de preu prop d'un 30% pels canvis ràpids de temperatura. Ho explica Pere Roquer, president de Saja a Ràdio 4.
4: Amb el cereal el que fa de que s'hagi començat a la campanya. Ara està sortint al voltant d'uns 4.500 quilos per hectàrea, que han secat, però sí que és evident que si continuen aquestes temperatures tan elevades, el que pot fer és que el ressequi molt i la flami, que se'n diu. I en respecte a la fruita dolça, doncs, bueno, venim d'una primavera molt plujosa i una tardaor, que és el moment aquell de que el brot s'està autogestionant, i, per exemple, en pera, doncs, tindrem una davallada de producció de més d'un 30-35% de peres.
3: On també s'està notant la calor és a les platges, que precisament aquest cap de setmana llarg s'han omplert de gom a gom. A Barcelona, la platja del Bogatell i la Nova Icària, la sorra s'ha omplert de famílies, grups d'amics i turistes que han volgut aprofitar per a inaugurar la temporada de bany.
5: Es la primera vez que venía a la playa Barcelona. Me bañé, que estaba el agua súper buena, súper limpia y pasamos un buen día.
6: Inaugurem avui el dia de platja, la veritat. Fa una setmana que no feia aquesta temperatura y ahora fa més caloret.
7: Bueno, venimos a pasar un rato a la playa a tomar el sol porque nos queremos poner morenos.
8: We have been several times to Barcelona. It's our favorite city, actually. In Austria, the weather wasn't good.
9: To relax, to enjoy.
3: I està en marxa la Setmana Mundial Sense Fum, que culminarà diumenge 31 de maig, el dia sense tabac. Una campanya que vol sensibilitzar sobre els beneficis de deixar de fumar i alerta sobre l'augment del consum de cigarretes electròniques entre els adolescents. Ana Banyeres.
10: Les dades confirmen un descens del consum del tabac en els adults, sobretot més en homes que en dones, però en canvi creix el consum de nicotina en els menors d'entre 14 i 18 anys a través dels vapejadors, sobretot perquè la indústria, més enllà del fàcil accés, els atrau amb diversos sabors i dispositius unidors. Raó per la qual la doctora Cristina Martínez, cap de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, ha remarcat a Ràdio 4 la necessitat d'actuar d'immediat des de l'administració per tancar una llei antitabac que fa mesos que roman encallada.
11: El que necessitem és unes mesures més fortes cap a aquests productes, incloent que no tinguin saboritzants, que són l'element que fa que els joves estiguin atrets per ell, per les cigarretes electròniques. De fet, la majoria dels no joves que diuen que han consumit és perquè els atreuen aquests sabors dolços o de fruites que contenen aquestes cigarretes.
10: Les autoritats sanitàries també remarquen que les cigarretes electròniques no són una eina eficaç per deixar de fumar.
3: En esports parlem de futbol. Fins a 9 catalans formen part de la convocatòria del seleccionador espanyol Luis de la Fuente per al Mundial d'aquest estiu. Què en sabem? Josep Capel, bon dia.
12: Bon dia, una convocatòria de 26 pel Mundial amb 9 jugadors catalans. David Raya de l'Arsenal, Marc Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlético de Madrid, Víctor Muñoz de l'Osasuna i els blaugranes Joan García, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Lamin Yamal i Eric García, una de les grans sorpreses. També hi són els jugadors del Barça, Pedri, Gavi i Ferran Torres. Sobre Lamin, que ha entrat a la convocatòria, tot i que encara lesionat, explicava el següent al seleccionador Luis de la Fuente.
13: No vamos a acelerar ningún proceso. Estamos, como comentaba antes, coordinados perfectamente con los servicios médicos de todos los clubes de los jugadores que están en proceso de recuperación. En cualquier caso, estamos hablando del campeonato del mundo. No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo.
12: També aniran la primera setmana per ajudar la preparació nous jugadors, entre els que hi són el blaugrana Marc Bernal i el davanter de la Real Societat, Sergio Gómez, tots citats per aquest dissabte, excepció dels que tenen

0: la final de la Champions.
1: De l'àmbit internacional, Pep Guardiola s'acomiada del Manchester City després de 10 anys en una emotiva festa en la qual l'equip anglès ha celebrat el doblet de copes i que ha comptat amb l'actuació dels catalans Mishima. Escolta,
2: Guardiola. Always I will have the rest of my life thank you on my heart. Thank you so much.
1: Guardiola ha agraït a l'equip i l'afició assegura que sempre seran al seu cor. Qui també diu adeu, en aquest cas a l'Espanyol, és el migcampista Ramon Terrat, cedit pel Villarreal. I a la Lliga Femenina, el Badalona Women s'enfronta aquest vespre al Real Madrid en la jornada 29. A la Lliga ACB de bàsquet, aquest vespre a les 8, es reprèn el partit entre el Joventut i l'Unicaja, que es va suspendre el passat 2 de maig per problemes als videomarcadors de l'Estadi Olímpic de Badalona. L'enfrontament es trobava al descans amb el marcador 53-33 a favor de la penya. I acabem el ritme de Madison Beer.

0: L'artista estatunidenca, amb més de 2.400 milions de reproduccions arreu del món, actua aquest vespre al Sant Jordi Club de Barcelona, on presentarà el seu segon àlbum d'estudi, Silence Between Songs. Amb ella arribem al punt de les 8 del matí. Els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem un molt bon dia.
1: Son las 8, las 7 en Canarias.
2: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.

0: desconnectar unes hores.
1: Es la primera vez que venía a la playa Barcelona. Me bañé, que estaba el agua súper buena, súper limpia y pasamos buen día.
2: Inaugurem avui el dia de platja, la veritat. Fa una setmana que no feia aquesta temperatura i ara fa més caloret.
3: Bueno, venimos a pasar un rato a la playa a tomar el sol porque nos queremos poner morenos.
4: We have been several times to Barcelona. It's our favorite city, actually. In Austria, the weather wasn't good.
5: To relax, to enjoy.
0: El passeig marítim també ha registrat molta activitat durant tot el dia, amb terrasses plenes i ambient de vacances anticipades. José Muñiz, encarregat del restaurant Les Camarles, s'ha mostrat molt optimista amb la temporada.
6: Jo crec que aquesta temporada, encara de moment, amb els números que tenim, sortirà millor que l'any passat, perquè a mitjan de maig ja han començat a treballar molt, molt, sobretot els caps de setmana.
0: Els restauradors han rebut amb els braços oberts l'augment de les temperatures perquè ha permès fregar una ocupació de prop del 80% als caps de setmana.
7: Gràcies, Helena. Com sentim, les altes temperatures animen molts a gaudir, però aquesta calor, que ha arribat més aviat del previst, encén les alarmes del sector primari. Els pagesos avisen que pot afectar la producció d'alguns cultius, com el cas dels cereals. Marc Esparza.
8: La campanya de cereals de moment va bé, però si continua la calor intensa, es pot ressecar en el cas dels cereals de regadiu. Pel que fa a la fruita dolça, els preus de les peres augmentaran al voltant del 30% per l'efecte d'aquests canvis ràpids de temperatura. Pere Roquer, president de Saja a Catalunya, en declaracions a Ràdio 4.
9: Amb el cereal el que fa de que s'hagi començat ja la campanya, ara està sortint al voltant d'uns 4.500 quilos per hectàrea, que han secat, però sí que és evident que si continuen aquestes temperatures tan elevades, el que pot fer és que el ressequi molt i la flami, que se'n diu. I amb respecte a la fruita dolça, doncs, bueno, venim d'una primavera molt plujosa i una tardaor, que és el moment aquell de que el brot s'està autogestionant, i, per exemple, en pera, doncs, tindrem una davallada de producció de més d'un 30-35% de peres.
8: Els canvis ràpids de temperatura en haver passat en pocs dies del fred a la calor provoca un estrès a la fruita, que s'ha d'adaptar a aquests canvis, implica un descens de la producció.
7: En plana de salut, en marxa la Setmana Mundial Sense Fum, que culminarà aquest diumenge 31 de maig amb el Dia Sense Tabac, una campanya que vol sensibilitzar sobre els beneficis de deixar de fumar i alerta sobre l'augment del consum de cigarretes electròniques entre els adolescents. Anna Banyeres.
10: Les dades confirmen un descens del consum del tabac en els adults, sobretot més en homes que en dones, però en canvi creix el consum de nicotina en els menors d'entre 14 i 18 anys a través dels vapejadors, sobretot perquè la indústria, més enllà del fàcil accés, els atrau amb diversos sabors i dispositius unidosi. Raó per la qual la doctora Cristina Martínez, cap de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, ha remarcat a Ràdio 4 la necessitat d'actuar d'immediat des de l'administració per tancar una llei antitabac que fa mesos que roman encallada.
11: El que necessitem és unes mesures més fortes cap a aquests productes, incloent que no tinguin saboritzants, que són l'element que fa que els joves estiguin atrets per ell, per les cigarretes electròniques. De fet, la majoria dels no joves que diuen que han consumit és perquè els atreuen aquests sabors dolços o de fruites que contenen aquestes cigarretes.
10: Les autoritats sanitàries també remarquen que les cigarretes electròniques no són una eina eficaç per deixar de fumar.
7: En esports, parlant de futbol, fins a 9 catalans formen part de la convocatòria del seleccionador espanyol Luis de la Fuente per al Mundial d'aquest estiu. Josep Capel, bon dia.
12: Bon dia, una convocatòria de 26 pel Mundial amb 9 jugadors catalans. David Raya de l'Arsenal, Marco Correa del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlético de Madrid, Víctor Muñoz de l'Osasuna i els blaugranes Joan García, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Lamine Yamal i Eric García, una de les grans sorpreses. També hi són els jugadors del Barça, Pedri, Gavi i Ferran Torres. Sobre Lamine, que ha entrat a la convocatòria, tot i que encara lesionat, explicava el següent al seleccionador, Luis de la Fuente.
13: No vamos a acelerar ningún proceso. Estamos, como comentaba antes, coordinados perfectamente con los servicios médicos de todos los clubes de los jugadores que están en proceso de recuperación. En cualquier caso, estamos hablando del campeonato del mundo. No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo.
12: També aniran la primera setmana per ajudar la preparació nous jugadors, entre els que hi són el blaugrana Marc Bernal i el davanter de la Real Societat, Sergio Gómez, tots citats per aquest dissabte, a excepció dels que tenen la final de la Champions.
7: De l'àmbit internacional, Pep Guardiola s'acomiada del Manchester City després de 10 anys en una emotiva festa en la que l'equip anglès ha celebrat el doblet de copes i que ha comptat amb l'actuació dels catalans Mishima. Guardiola ha agraït a l'equip i l'afició assegura que sempre seran al seu cor. I qui també diu adéu en aquest cas a l'Espanyol és el migcampista Ramon Terrat, cedit pel Villarreal.

La banda del Paraguai aterra a Barcelona aquest vespre en el marc de la seva gira europea Todo el Mundo Está Caliente, amb la qual estan presentant el seu darrer disc. La cita a 8:15 a la sala Razzmatazz.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Mireia Moreno.
1: Bona tarda. Ensenyament i sindicats reprenen les negociacions aquest dimarts per acostar posicions en la vigília d'una nova vaga de mestres a tota Catalunya. La trobada estava prevista per aquest migdia, però s'ha posposat a la tarda. La situació continua encallada, però les dues parts esperen noves propostes sobre la taula. Sentim Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Esperem que aquesta via pugui reeixir i que, per tant, en els propers dies, setmanes, es pugui arribar a un acord definitiu que permeti definitivament no només desescalar el conflicte, sinó donar-lo per tancat.
3: En la mesa sectorial d'avui esperem que el Departament d'Educació ens porti una contraproposta en base a la proposta que li hem traslladat a la part sindical i que vingui una clara voluntat negociadora per poder avançar en aquests punts on encara ens trobem una mica distanciats.
1: D'altra banda, el govern ha aprovat avui en Consell Executiu un reforç de la plantilla amb 1.800 noves places de docents, personal administratiu i educatiu. I al carrer, mentrestant, continuen les mobilitzacions. Avui els estudiants han sortit al carrer per donar suport als docents. És un dels punts pels que passa l'actualitat d'aquest dimarts 26 de maig, però n'hi ha més. Anna Pujol, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Deixa els seus càrrecs.
4: Jonathan Andic abandona temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa, decisió que arriba en plena investigació pel presumpte homicidi del seu pare i fundador de la companyia, Isaac Andic. En una carta dirigida a la junta directiva de l'empresa, assegura que les acusacions són injustes i infundades i manté que el relat de la mort del seu pare s'ha construït amb una visió descontextualitzada i tergiversada. Andic va ser detingut la setmana passada i posat en llibertat després de dipositar 1 milió d'euros de fiança.
1: Esmena a la totalitat.
4: Junts per Catalunya, la CUP i Vox han registrat una esmena a la totalitat als pressupostos del govern del PSC pactats amb Esquerra i els Comuns. Formacions a qui acusen d'haver format un nou tripartit. Escoltem Mònica Sales, Laura Vega i Joan Garcia.
5: El tripartit ha fet perdre 3 mesos a Catalunya només per resoldre les seues pròpies necessitats.
6: Davant la pèrdua de poder adquisitiu català, davant la pujada de preus del menjar, no hi ha una sola proposta en aquests pressupostos que intenti pal·liar-ho.
7: Un nou tripartit que només busca mantenir a Illa Palau i garantir la supervivència dels seus socis.
4: Aquest últim era Joan Garriga, de Vox.
1: Preocupació per la situació política.
4: Per part del Cercle d'Economia, mostra preocupació per un possible avançament electoral a Espanya, però evita pronunciar-se sobre si és necessari un canvi polític. Declaracions de la presidenta del Cercle, Teresa García Milà, volem dir, a pocs dies de l'inici de la reunió anual de l'entitat, que plegarà a Barcelona el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, i tot plegat quan és prevista la declaració davant el jutge de José Luis Rodríguez Zapatero.
8: Ho observem amb una certa preocupació, però tampoc ens pronunciem sobre si ha d'haver-hi o no un canvi polític.
1: Més detalls sobre la visita del Papa.
4: A Barcelona, el 9 i 10 de juny, l'acte central del primer dia serà la vigília d'oració que el Sant Pare protagonitzarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en presència d'unes 40.000 persones. L'endemà, després de visitar la presó de Can Brians, on es trobarà amb una setantena de reclusos, anirà a l'abadia de Montserrat i la parròquia de Sant Agustí. El Raval hi acabarà el dia oficiant una missa a la Sagrada Família, on beneirà i inaugurarà la Torre de Jesucrist del Temple de Gaudí. El comandant d'Ibèria, Pablo Martínez, serà l'encarregat de pilotar el primer vol entre Madrid y Barcelona, dels 4 que portaran lleu 14 per Espanya.
9: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y está una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, si podemos coordinarlo con el control de tráfico aéreo, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial.
1: I les biblioteques es planten.
4: El personal del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha començat aquest dimarts una vaga indefinida convocada per la Intersindical i la CGT després de mesos de vagues parcials. Denuncien la precarització estructural del servei i la manca de reconeixement laboral. Irene Lameiro és bibliotecària i delegada sindical de la CGT i ha parlat a aquesta emissora.
10: Que sí que ens sentim valorades per la societat, però després això no es traspassa a l'hora d'establir un conveni que considerem, bueno, amb unes condicions dignes i justes.
4: A les 4 de la tarda es reuneixen amb l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci amb l'objectiu de negociar un millor conveni.
1: Gràcies, Anna. Tot això serà en uns minuts. Abans, però, l'espai pel reportatge ens situarem a la presó de la Trinitat de Barcelona, inaugurada l'any 1963 i que va ser escenari de la repressió penitenciària contra dones a Catalunya durant els últims 15 anys del franquisme, espai que avui moltes entitats reivindiquen com un punt clau de memòria històrica. Abans, per un moment, per la informació de serveis. I ens acostem a aquesta hora a les carreteres. Situació a la xarxa viària Servei Català de Trànsit. Fins ara, què?
11: Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autopista P7 a l'altura de Subirats. Hi ha un tram d'obres que provoca circulació amb retencions en un tram de 4 quilòmetres des de Gelida en sentit sud, en sentit Tarragona. També l'autopista P7 per càmeres observem un tram d'aturades entre Badia i Barberà del Vallès en sentit nord, en sentit Girona, 3 quilòmetres aquí. La circulació molt lenta. També destaquem a la C32 i B20 entre Sant Boi de Llobregat i el Prat en sentit Barcelona. També hi ha circulació amb retencions en sentit la capital catalana, com destacàvem, i també aturades pel que fa a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral, a l'altura de la zona portuària en sentit Trinitat i també a l'altura de Bon Pastor en sentit Llobregat. Acabem situats a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet, on hi ha retencions d'entrada al nus de la Trinitat. De moment això és tot. Molt bona tarda.
1: I el temps, Noelia García.
12: Avui a Catalunya continua el temps càlid i les altes temperatures. S'esperen màximes de 34 graus a Lleida, 33 a Girona, 28 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. Durant els pròxims dies continuaran pujant les temperatures.
0: Edició migdia. Mireia Moreno.
1: La presó de la Trinitat de Barcelona, inaugurada el 1963, va ser escenari de repressió penitenciària contra dones a Catalunya durant els últims 15 anys del franquisme. Des de fa anys, diferents entitats lluiten perquè el lloc no desaparegui del mapa i serveixi per recordar aquest capítol de la història. Però fins ara, l'Ajuntament de Barcelona havia defensat que no era compatible amb el projecte urbanístic per construir-hi habitatges de protecció oficial. Finalment, es conservarà part de la presó perquè encara hi ha en marxa la declaració de bé cultural d'interès nacional de l'espai després d'anys de lluita de diverses entitats. Allà hi van tancar dones condemnades per delictes comuns i també activitats polítiques. Repassem algunes de les seves històries amb la Maria Huguet.
13: La Maribel Ferrandiz va entrar a la presó amb només 17 anys pel seu activisme polític. Va passar a estar sota el control de les monges de les cruzades evangèliques que portaven l'organització interna de la presó i de les que en denuncia el tracte.
14: Repressió, humillació, aislamiento, o sea que muchas cosas, sí. Aquí adentro se imponía el nacionalcatolicismo. Nos reprimían con las ideas que imponía el nacionalcatolicismo y nos reprimían en cuanto a nuestra manera de querer ser como mujeres, ¿no?
13: La Pilar Rebaque també era jove quan va entrar a la presó, també com a presa política.
15: Estar aquí dintre volia dir perdre tota la llibertat, tot tu, totes les imposicions que posaven les monges, a dir, nosaltres no podíem parlar català, no podíem llegir els llibres que volíem, no podíem vestir com volíem, havíem de portar sempre pantalons, les comunicacions amb la família, era una reixa, un passadís, una altra reixa, era una... No podíem tampoc doncs, anar a treballar com les altres preses que et feien flors, estaven totalment separades de les preses socials perquè no volien que tinguessin cap mena de comunicació amb elles perquè d'alguna manera nosaltres que érem ja unes esgarriades les podíem esgarriar encara més.
13: També denuncia la repressió psicològica i física que patien les preses socials i les dones que estaven empresonades per adulteri o avortament.
15: Aquestes dones eren preses perquè hi havia delictes específics de les dones que el franquisme en relació a la repressió de les dones havia imposat aquests delictes, és a dir, també eren preses polítiques. Les preses polítiques no només eren les preses, sinó aquestes també eren preses polítiques.
13: I assegura el biaix de gènere ha existit sempre.
15: És a dir, malgrat les dones, hem estat a totes les lluites, i no només les lluites de les dones sempre han sigut les lluites per les reivindicacions socials ajuntades amb la nostra situació de dones. I hem hagut de lluitar per això, perquè sempre hi ha hagut aquest biaix de gènere, aquest sostre de vidre que es diu ara, i que nosaltres doncs, hem trencat. És a dir, que els drets de les dones que hem anat conquerint són drets que sempre hem d'anar lluitant i preservant, perquè en qualsevol moment són els drets que sempre podem perdre. I per això sempre hem d'estar alerta.
13: Després d'anys de lluita, les entitats han aconseguit que es conservi una part de la presó de la Trinitat i que es comenci l'expedient per declarar-la bé cultural d'interès nacional. Ho explica en Pep Cruanyes, portaveu de la Comissió de la Dignitat.
16: Aquest centre, com a principal centre de presó, l'única presó de dones que hi havia a Catalunya, era un element històric importantíssim a preservar. O sigui, de la mateixa manera que s'ha preservat la Model com a presó de dones i com a centre de repressió dels homes, no tenia cap sentit que el centre de repressió de les dones desaparegués. I més quan tenim una llei de memòria on diu que s'ha de tenir una especial cura i interès respecte a la repressió de les dones, doncs que a l'hora de la veritat, quan es produeix un fet com és què fer amb la presó de dones, es decideixi, diguem, tirar-ho endavant.
13: Que es conservi al centre també implica convertir l'espai en un lloc de memòria de la repressió patida per moltes dones. Se'n conservarà la façana i una part de l'edifici, de manera que l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Municipal de l'Habitatge puguin continuar les feines d'enderroc de la resta de l'entorn, fet que ha de permetre la futura construcció de 400 pisos d'habitatge públic en el marc del projecte urbanístic Trinitat Nord.
16: Va ser, en aquest sentit, dolorós, i el fet de que per part de l'Ajuntament s'intentava justificar la destrucció dient que la conservació del patrimoni representava un perjudici contra els edificis que es feien aquí, diguem, de vivendes socials. Quan això, en aquest sentit, és una barbaritat. Contraposar dos drets i contraposar la memòria i la importància de la memòria pel barri. Perquè aquest barri serà el primer barri de Barcelona que tindrà un bé cultural d'interès nacional d'alt nivell. Serà el primer.
13: Aconseguir que es mantingui part de l'espai és un triomf per la Pilar i la Maribel.
15: Per nosaltres totes, aquesta fita és la fita per la que nosaltres hem estat lluitant des de fa molt de temps.
14: Nos cuesta mucho a las mujeres conseguir que se nos recuerde, sobre todo en cuestión de memoria histórica. Y esto es un triunfo inmenso para nosotras. Es importante de cara al futuro, a las futuras generaciones, que sepan lo que es una represión de una dictadura. Y sobre todo para las mujeres, que sufrimos mucho más.
1: Moment ara per la cultura. I a pocs dies de l'arribada del Papa, avui n'hem conegut alguns detalls més, la Sagrada Família ultima detalls per la gran cerimònia mentre gestiona litúrgia, actes públics, concerts i 15.000 visitants diaris. Bullícia a la nau principal del vaivé de turistes, obres a l'exterior i silenci sepulcral a la cripta, on se segueixen celebrant misses en diferents idiomes. Agnès Batllà.
17: Tomat i comit todos de él. For this is my body, which will be given up for you. Soy Padre Jovi Sebastián Capi Parambil. Soy de Kerala, India, sacerdote de la Sagrada Familia. Tenemos normalmente tres misas cada día, a las 9 en castellano, a las 10 en inglés y 8 de la tarde en català.
1: L'Alice és la sacristana de la cripta de la Sagrada Familia.
18: Yo soy de Rumanía, aquí en la parroquia 7 años. Hago de voluntaria y me encargo de las misas. Y es ver todo esto y piensas, madre mía, qué milagro que esté aquí, ¿no? Nunca me lo hubiera planteado llegar a la Sagrada Familia, y menos a ser parte del equipo.
1: La cripta és un reducte tranquil, serè, de recolliment, l'embrió principal del temple. A dalt, la basílica no para de rebre visitants. El bullici augmenta a mesura que s'apropa l'arribada del pontífex per beneir la Torre de Jesucrist de més de 172 metres, convertint l'edifici en el més alt de Barcelona i l'església més alta del món. Chiara Curti es arquitecta e investigadora del templo.
19: La Sagrada Familia siempre tuvo una relación muy fuerte con los papas. Ha sido inspiración de un papa. Un papa le ha dicho a los josefinos de poder construir un templo en su ciudad. En las épocas en las cuales ya él no hacía visitas, sí que recibía el nuncio apostólico, tenía una relación con Francesco Aragonesi muy fuerte. Si razonamos en una mentalidad que Gaudí, un hombre santo, quizá es el mismo que está intercediendo para que todo esto acontezca.
1: Un any Gaudí que, a banda de la visita del Papa, ve farcit d'actes, seminaris, descobertes, investigacions científiques per estudiar-lo des de diferents disciplines artístiques que convergiran en un congrés internacional que tindrà lloc a Barcelona a finals d'octubre. Sabem que bona part de la seva documentació es va perdre durant la Guerra Civil. Ara les noves tecnologies permetran reportar els procediments. Galdric Santana és arquitecte i comissari de l'any Gaudí.
20: El que vol la commemoració és corregir aquesta visió mitjançant aportacions basades en l'objectivitat científica, amb la finalitat d'apropar i generar, a més, un coneixement que no sigui efímer i que esdevingui perdurable més enllà de la commemoració.
1: Capaç de convertir l'artesania i la tradició en idees innovadores, amb la pròpia natura com a obra mestra. Ha estat un geni poc estudiat a casa nostra. Aquest centenari l'intenta fer justícia. Armand Puig n'és el seu biògraf.
21: Cap profeta és ben rebut a la seva terra. Però els profetes no moren, i si moren, ressusciten. I Gaudí, en aquest moment, és el català més universal que hi ha.

0: Són tres quarts de dues, és moment de repassar el més destacat de l'actualitat esportiva i ho fem amb la Marga Lluc. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Esports.
1: Amb la Lliga de Primera Divisió finalitzada i la llista del Mundial ja decidida, arriba a la feina als despatxos pels clubs catalans. Ara mateix l'Espanyol està presentant el seu nou director esportiu, un Monchi que va fer gran al Sevilla i que acaba de confirmar que Manolo continuarà sent l'entrenador de la propera temporada. Ha de planificar un any més de l'equip blau a primera, al contrari de Girona, que ha de planificar pensant en segona i de moment ningú diu res al respecte. En parlem, com també de la feina als despatxos d'un Barça que tindrà una bona part de la plantilla al Mundial, mentre Deco i el seu equip configuren la pròxima temporada. Amb incògnites també pel Barça femení, que després de les celebracions jugada amb el Johan al seu darrer partit a casa de la temporada, amb la incertesa de saber què passarà amb alguns noms tan il·lustres com el d'Alexia Putellas, entre d'altres. Comencem, doncs, amb la informació futbolística i poliesportiva del dia. I el que deia en Monchi ha confirmat Manolo González, ho escoltarem després, perquè ara encara continua aquesta roda de premsa de presentació, que començava a la una de la tarda, presentació del nou director esportiu, Monchi, instal·lacions de l'Espanyol, Jorge Agüero, bona tarda.
3: Què tal, Marga? Molt bona tarda. Sí, una roda de premsa que encara segueix en marxa, amb una expectació màxima, gairebé 40 periodistes acreditats, per sentir el nou director esportiu general de l'Espanyol, Monchi, que ve avalat per 21 temporades al Sevilla i un bon grapat de títols, entre ells 7 copes de la UEFA, l'actual Europa League. Anem a sentir el León de San Fernando, el nou director general esportiu de l'Espanyol.
4: Que bueno, ¿no? Es bueno que... que los proyectos tengan continuidad, ¿no? Y ojalá, ¿eh? Ojalá pensemos en eso lo antes posible, pero yo creo que todavía es pronto. Creo, y Manolo lo sabe, ¿eh? Y Sergio, que está por aquí, estaba ese día conmigo. Yo la primera vez que veo con Manolo cara a cara es el domingo después del partido en Sevilla, que yo estaba en Berlín viendo el partido en casa de Alan y hacía noche en Barcelona y me vi con él y con Sergio y ese mismo día yo le transmití toda la confianza del mundo de presente y de futuro. Esa confianza, como he dicho anteriormente, se ha ido agrandando a medida que he ido viéndolo entrenar, viendo gestionar, viendo mandar mensajes dentro del vestuario, actuaciones técnicas y tácticas durante los partidos. Pero ahora nos queda un mercado por delante donde, bueno, pues nos enfadaremos, ya te lo digo, seguro que enfadaremos, porque esto es lo bueno, ¿no?, de cuando uno, o cuando hay gente que son ambiciosa y que quieren lo mejor para un club, y tenemos que ir conociéndonos, porque todavía es pronto para tomar decisiones que afecten muy al futuro, pero porque creo que la lógica hace que esas decisiones se tomen cuando se tienen todo o toda la información.
1: Doncs parla de les decisions que van aprenent a partir d'ara, però una d'elles, i justament escoltàvem Jorge com parlava també ara de Manolo González, era la més esperada saber el futur de l'entrenador. Crec que podem recuperar el que ha dit a l'inici sobre aquesta qüestió.
3: Sí, i efectivament ho ha deixat molt clar des del principi de la roda de premsa. Ha estat la segona pregunta, la continuïtat de Manolo González. Ell ha dit clarament que Manolo González tenia una clàusula del seu contracte que si salvava l'equip renovava automàticament i que per tant per ell no cal tocar res. Anem a sentir-lo.
4: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para que junto con la aportación de nuestro presidente y el consejo de administración junto con la dirección deportiva podamos empujar para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
3: Sobre construir el nou Espanyol, Marga, Monchi també té molt clares les seves intencions. Diu que ve per donar-li continuïtat al que ja hi havia, que de fet li ha sorprès l'estructura tan bona de club i tan professional que hi ha aquí al Reial Club Deportiu Espanyol. Pretén integrar l'equip de Fran Garagarza dins de la seva estructura, per suposat no obligarà ningú a res, però la intenció seria doncs, poder treballar frec a frec amb la resta de l'equip de Garagarza, un Fran Garagarza que recordem segueix de baixa des del passat mes de novembre per un infart. I sobre el mercat de fitxatges, sobre la planificació esportiva i sobre la inversió, que segurament és una de les grans qüestions que més li preocupen a l'afició perica, això és el que deia Monchi a propòsit de les converses amb el propietari del club, Alan Peix.
5: Y estoy convencido 100% de que si el club crece, si el club necesita, una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, no estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura.
1: Doncs això és el que deia Monchi, l'escoltem encara de fons, continua aquesta roda de premsa, però crec que el més destacat ja ho hem explicat, Jorge.
3: Sí, sí, sí, bàsicament ell ha volgut refermar tot el seu discurs en la paraula estructura, no vol posar-se objectius, tampoc vol marcar terminis, però el que sí que té força clar l'andalús, el de San Fernando, és que la intenció, el propòsit del seu projecte passa per consolidar una estructura que pugui encara engrandir més l'Espanyol.
1: Doncs esperem que així siga, deixem que continuïs escoltant a Monchi. Gràcies, bona tarda.
3: Fins ara.
1: I mentretant a Girona, silenci absolut des de la direcció esportiva i tota especulació sobre el futur tant del tècnic, com parlàvem ahir, com dels jugadors que marxaran o continuaran. Josep Guardiola.
6: A Montilivi, quatre dies després d'haver-se viscut el descens a segona divisió A, encara ningú ha obert boca. Com ja dèiem ahir, ni la propietat, ni la direcció general, ni tampoc el màxim responsable esportiu han dit res, ni en públic, ni tampoc en privat. Per tant, hores d'espera perquè a qui correspongui decideixi la línia que s'ha de seguir d'ara cap al futur. Un nou projecte en el qual caldrà veure quins jugadors hi ha. Aquesta temporada, aquest 30 de juny, acaba en contracte pràcticament tots els més veterans, Estuani, Bitzel, David López, Blin, Rubén Blanco i Juan Carlos. En principi, caps d'ells, ni tan sols Estuani, hauria de continuar. Acaben també sessió Ter Stegen, Vitor Reis, Hugo Rincón, Echeverri i Tomás Lemar. Tampoc cap d'ells sembla que hagin de continuar a segona divisió. I a partir d'aquí tenen contracte fins al 2027 Gazzaniga, Àlex Moreno, Arnau, Sigankov i Porto. I fins al 2028 Ivan Martín i Doni Van de Vic. Entre el 29 i el 30 encara estan lligats amb el Girona Krapitsov, Francesc, Joel Roca, Abel Ruiz, Ounahi, Fran Beltran, Brian Hill i Benat. Queda clar que molts d'aquests jugadors, per molt que tinguin a la curta o a llarga distància contracte amb el Girona, també abandonaran Montilivi per tenir millors ofertes i mantenir-se a primera divisió. I, evidentment, d'això se'n beneficiaria també el Girona, que veurà reduït el seu pressupost precisament per aquest descens. Però com que no hi ha coordenades de futur, de moment tot són hipòtesis, esperant precisament que algú surti a explicar què cal fer i de quina manera a partir d'ara.
1: Doncs continuarem esperant. Gràcies. I el Barça amb l'equip de vacances, però molts jugadors a punt de concentrar-se amb les seves seleccions pel Mundial. Toca també feina als despatxos. Josep Capel, bona tarda.
7: Bona tarda. És el moment, evidentment, de la direcció esportiva, el moment de Deco i restejar el mercat per mirar de configurar la plantilla per la propera temporada amb decisions que han de ser importants de mercat. D'una banda, les baixes. Confirmada Lewandowski, que marxa un cop hagi acabat contracte. Anem a veure què passa, per exemple, amb Ansu Fati. Evidentment, se l'intentarà vendre, si se'l queda al Mónaco o què és el que passa amb el davanter canterà. Hi ha jugadors que tenen marcat, que han comptat poc, gens o fins i tot més, però que, evidentment, no són intransferibles, com són Casado, Valdeu, Condé, que tenen bon mercat. En tot cas, insisteixo, Deco ha de mirar què és el que passa amb aquests jugadors dintre del mercat. Què passa amb els cedits, amb Cancelo i amb Marcus Rashford, negociant-se amb els seus clubs per mirar d'aconseguir un bon preu per quedar-se'ls en propietat, i també dels fitxatges, a part del substitut de Lewandowski. Per cert, Deco ahir estava a Londres parlant amb l'entorn del jugador i amb el Chelsea, pues, Joao Pedro, però també, evidentment, Julián Álvarez, Harry Kane, tots els que estan sonant. Després la d'un central i, sobretot, un extrem o lateral en funció de les sortides o si es poden quedar o no amb el cedit, Rashford o Cancelo. Per tant, com dic, molta feina en aquest sentit, que acaba pràcticament de començar, tot i que evidentment Deco porta tota la temporada ja mirant de cara a reforçar la plantilla per la propera temporada. Això respecte al Barça, i deixa'm encara un apunt més en clau Barça. Ahir ja vam poder parlar de la llista de Luis de la Fuente, aquest mateix matí ha estat a los desayunos aquí en aquesta casa i ha parlat de diversos temes, i en quedo bàsicament amb un. Ha tornat a insistir amb el tema de Lamine, que s'hi ha de forçar, en qualsevol cas hauria de ser en un Mundial, però que no s'arriscarà amb ell, que evidentment, i això porta temps dient-ho, tothom es queda en la part frívola de Lamine, però que és molt més i és un jugador que es cuida moltíssim, però sobretot i especialment que també s'ha d'entendre, i el jugador així ho veu, aquest és el seu Mundial, perquè després el futur mai se sap què pot passar.
8: Està il·lusionadíssimo, con unas ganas tremendas. Es un chico muy joven, 18 años, pero con una gran madurez futbolística y que sabe que es un momento. Y los momentos en la vida hay que aprovecharlos, porque comentaba antes en este planteamiento de que se pierde más que se gana. No sabes si vas a llegar el próximo Mundial, fíjate, dentro de 4 años, por Dios. Ni siquiera la semana que viene. Entonces, ese hay que aprovechar los momentos. Este es tu momento, este es su momento.
7: També ha tornat a defensar la seva convocatòria, entre elles la d'Eric o la de Joan Garcia. Per cert, ha dit que té clar quin serà el porter de cara al primer partit.
0: Però no ho ha dit.
7: No ho ha volgut dir.
0: No ho ha volgut dir. Ell ho té clar, ja veurem quan sigui el moment. Molt bé, gràcies, Josep. Bona tarda. I avui comença a disputar-se la 29a i penúltima jornada de la Lliga Femenina, que encara no s'ha acabat, amb la disputa de 6 partits. Un d'ells amb representació catalana, el Badalona-Real Madrid, a les 7 de la tarda. Serà l'últim partit a casa, en aquest cas a Palamós, per les badalonines, que són desenes a la classificació amb 33 punts i continuaran la pròxima temporada a la màxima categoria. Per tant, sense res en joc, mentre les blanques volen assegurar-se la segona posició per darrere del campió del Barça. Demà jugaran el Depor Espanyol i el Barça-Real Societat, darrer partit del campió a casa i pendents de la possible marxa d'algunes jugadores, entre elles Alex

0: marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
1: Recordem que a part d'Alexia hi ha altres jugadores importants que encara no han renovat el seu contracte: Salma Parayuelo, Graham Hansen, Marta Torrejón, Mapi León i Ona Batlle. Sobretot en el cas d'aquestes dues últimes, tot apunta que el seu futur està lluny de Barcelona. Tampoc està ni molt menys definit el futur del mateix Pere Romeu, i tampoc en aquest cas ha volgut confirmar res al tècnic català.
0: Els propers dies, les properes setmanes tindrem més informació. Jo estic tranquil, tinc ganes d'acabar la temporada i assentar una mica les bases de tot i poder estar tranquil i poder prendre les millors decisions possibles. Però he gaudit moltíssim aquesta temporada, he gaudit molt amb l'equip, he gaudit molt de tots els títols aconseguits, i ja veurem què ens deparen les properes setmanes.
1: Cal dir, Marga, que ja fora de micròfons, des del Departament de Comunicació del club se'ns ha instat a estar atents des d'avui mateix a possibles comunicats oficials. Tot fa pensar en la possibilitat que hi hagi algun anunci important abans d'aquest partit de demà davant la Reial Societat, i com dèiem, que aquest últim enfrontament de la temporada a l'estadi Johan Cruyff pugui compartir-se en un homenatge ja no només a l'equip campió de tot aquest any, sinó també alguna d'aquestes llegendes culers que pugui abandonar el Barça aquest estiu.
2: Doncs ho veurem. Gràcies, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: I en bàsquet hem sabut que la Supercopa 2026 es disputarà a Badalona, on precisament aquest vespre juga el Joventut al que resta del partit contra Unicaja, que no va poder acabar per problemes tècnics. Jaume Riel, bona tarda.
3: Què tal, Marga? Bona tarda. Serà la primera vegada que aquesta competició es disputarà a casa nostra. Jugarà entre el 19 i el 20 de setembre i suposarà que el Joventut tingui bitllet com a equip anfitrió. De fet, també estan classificats el Baskonia com a campió de la Copa del Rei i el València. Després de guanyar la passada Supercopa, ens queda una última plaça que es repartirà al play-off de la CB, i això significa, Marga, que o Barça o Real Madrid no es classificaran per la Supercopa, que fins i tot els dos podrien quedar fora en cas de, per exemple, una final entre València i UCAM Múrcia a la Lliga ACB. A tot això, com deies, la penya té aquest vespre partit, o millor dit, mig partit. Ha de jugar la segona part del duel contra Unicaja, que va quedar ajornat perquè va fallar el marcador. De 20 punts guanyava la penya al descans, 53-33. Ante Tomic és baixa, tampoc podrà jugar l'últim reforç del conjunt verd i negre, Yanis Morán, perquè no estava inscrit quan va començar aquest partit. Moltes baixes, això sí, a Unicaja, que només podrà comptar amb 10 jugadors. A partir de les 8 de la tarda, pilota a l'aire a l'Olímpic de Badalona, i en clau Barça, molt ràpidament, reunió aquest matí entre el president electe Joan Laporta i Xavi Pasqual. Des del club donen per feta la sortida del tècnic de Gavà. Sona amb molta força el nom d'una llegenda de les banquetes com Zeljko Obradovic.
2: Doncs sembla que no l'ha convençut Laporta. Gràcies, Jaume, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: I nosaltres tornem demà. Adéu.
4: Son las 2, la 1 en Canarias.
5: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero considera que 4.000 folios de sumario son demasiados para analizarlos en una semana y trazar una línea de defensa. Así que hace unas horas pedía atrasar la comparecencia ante el juez Calama. Se lo acaba de conceder Gemma Alfaro. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Y el juez Calama ha aceptado posponer la declaración del expresidente del gobierno 2 semanas. Finalmente ha fijado 2 días para esa declaración, el 17 y 18 de junio a partir de las 9 de la mañana. Zapatero había solicitado el aplazamiento alegando que no daba tiempo para poder estudiarse bien la causa, a la que, recordemos, accedió de forma completa ayer mismo, como el resto de partes. Sí que desde hace una semana, cuando se conoció su imputación y se registró su oficina, tenían su poder los 2 informes de la UDEF que le señalaban como el vértice de la red de tráfico de influencias, el que daba las órdenes al resto, pero según el sumario permanecía oculto, opaco, no salía. Es de entender, se infiere, que al pedir el aplazamiento, Zapatero tiene intención de declarar.
6: Gracias. El gobierno acaba de dar la relación más extensa hasta el momento, desde que se hizo público el sumario. Insiste en la presunción de inocencia de Zapatero, en dejar trabajar a la justicia, y ante la insistencia de los periodistas ponen como escudo el trabajo del gobierno en todos los ámbitos. Leticia Arenas, Moncloa, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno no quiere pronunciarse sobre el sumario del caso. Dicen que no les corresponde cuando hay una investigación abierta y evitan así valorar detalles como el de las joyas encontradas en la oficina del expresidente. Su estrategia no ha variado estos días. Desde la mesa de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Óscar López, uno de los ministros actuales que más ha colaborado con Zapatero, repetía el mensaje.
9: Yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
8: Eso sí, la portavoz no llegaba a defender tan expresamente la inocencia del expresidente, solo defendía su legado político, se dicen herederos de él, y reiteraba su presunción de inocencia.

0: competencia.
1: Desde luego, este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
0: Y de hecho el matiz era evidente cuando a Elma Saiz se le preguntaba por otro caso, el de Begoña Gómez. La mujer del presidente es, sin matices, para la portavoz del gobierno, inocente.
1: Ayer conocimos un informe de la UCO revelador en el sentido de la inocencia de Begoña Gómez.
0: Fuentes de Moncloa insisten en que nada ha cambiado en esta semana. Mantenemos la confianza en la inocencia del expresidente Zapatero. Sentencia un gobierno que ha vuelto hoy a reiterar la pulcritud del rescate de Plusultra.
2: Gracias, Meso. Mientras que desde la oposición Feijóo sigue apuntando a los socios y otro expresidente, José María Aznar, recupera una polémica frase que popularizó en noviembre de 2023 en medio de la negociación de la amnistía del procés y la investidura de Pedro Sánchez.
3: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga, cobra más sentido que nunca.
2: Bueno, a partir de media hablaremos de la polémica política, también de la disección de esos más de 4.000 folios de sumario recabados por los investigadores en torno a la presunta trama vinculada al rescate de Plusultra, con la vista puesta además en la rueda de prensa que va a dar mañana Pedro Sánchez en Roma, donde estaba hoy desde hoy de visita. Contrastaba, por cierto, el ambiente tensísimo de la rueda de prensa de Moncloa con el que Sánchez respiraba hoy en el acto de la FAO. Enviada especial Sandra Gallardo, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Como en una realidad paralela en Roma, en la sede de la FAO, alfombra roja para Pedro Sánchez, que deja la tormenta judicial, Zapatero, Plusultra, la citación a su mujer o el juicio a su hermano para mañana.
5: Presidente, ¿mantiene su apoyo absoluto al presidente Zapatero tras conocer el sumario?
4: Mañana hay rueda de prensa, contestaba a los periodistas al llegar aquí, hoy en modo internacional y jugando prácticamente en casa, ovacionado una y otra vez, citando al Papa, defendiendo el derecho internacional, no al hambre, no a la guerra, apoyando a Gaza o a la flotilla.
6: Vejaron y maltrataron a los integrantes de una flotilla que solo pretendía llevar ayuda humanitaria.
4: Arrancaba la ovación del público, no ha sido la última porque de aquí también se ha ido entre aplausos, sonrisas y móviles.
2: Gracias. Bueno, mañana, por cierto, se entrevistará con el Papa, hablarán entre otras cosas de la situación bélica en el mundo, sobre todo de las guerras y conflictos en Próximo Oriente y Ucrania, que a pesar de los esfuerzos diplomáticos, ya saben, van retrasando soluciones. Especialmente intensos en las últimas horas los contactos sobre Irán en medio de ataques militares y dialécticos. Israel apura, por si acaso, y lanza fuertes ataques en el Líbano. A pesar de lo escarpado de la situación, parece que los mercados están por el acuerdo Bolsa de Madrid. David Martínez, buenas tardes.
7: Buenas tardes. De momento con bastantes pocos movimientos en las bolsas europeas, caídas ligeras frente a los fuertes avances que se vivieron ayer. Hoy el petróleo recupera parte de lo que se moderó en la pasada sesión. El crudo Brent, de referencia en el mercado europeo, vuelve a aproximarse a la frontera de los $100 por barril. Con esto, rojo en Europa, con la excepción de la Bolsa de Londres, que se perdió la subida de ayer por festivo y hoy se pone al día, y el IBEX 35, el selectivo español, cotiza en verde por la mínima y se mantiene a las puertas de los 18.400 puntos, cerca de sus máximos históricos. También Wall Street cerró ayer por el Memorial Day y apunta ahora a una apertura en verde.
2: Gracias, hay más. Marta Mazagatos, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Novedades en la llamada jubilación flexible. El Consejo de Ministros acaba de aprobar un decreto que permite compatibilizar voluntariamente la pensión con un empleo por cuenta ajena a tiempo parcial durante más horas que hasta ahora o por primera vez como autónomo. El Gabinete también ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica para regular la inteligencia artificial y ha declarado la visita del Papa a Madrid, Barcelona y Canarias acontecimiento de excepcional interés público, lo que significa deducciones fiscales para sus patrocinadores. Por cierto, se han acreditado 3.300 periodistas. Es lo último de un martes de calor agobiante. Meteorología activa avisos amarillos por 38 grados en Badajoz y 34 en Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria. En el Parque Nacional de Doñana activo un incendio complicado por el viento y que ha obligado a desviar el camino de vuelta a Cádiz de las Hermandades del Rocío. Paloma Cuevas, última hora.
9: Más de un centenar de efectivos y una decena de medios aéreos están trabajando para intentar controlar el incendio activo en el paraje del Rincón del Membrillo. Las llamas se desataron el pasado domingo. El fuego está confinado y el perímetro es de unas 300 hectáreas, aunque el consejero de Emergencias andaluz, Antonio Sanz, ha matizado que no toda esa superficie estaría quemada. Sanz ha asegurado que las principales dificultades para controlar las llamas son el viento y el terreno.
10: Avanzamos para poder estabilizarlo cuanto antes. La complicación ha venido del incremento del viento y también de las dificultades de podernos mover en una zona donde por marismas, pues como ustedes comprenderán, no podemos entrar con la maquinaria.
9: Este incendio de Doñana ha obligado a desviar el camino de regreso de las Hermandades del Rocío de Cádiz por la playa.
8: A partir de las 2:30 comprobaremos también los efectos del calor en el oeste. este de Europa y detallaremos el contenido de la carta abierta de Jonathan Andic, en la que anuncia que deja sus cargos en Mango para concentrarse en su defensa de la acusación de haber matado a su padre. Y un asunto más, el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales reconoce este año el trabajo del historiador y periodista Timothy Garton Ash por alertar frente al autoritarismo y el populismo en su defensa de los valores democráticos. Oviedo, Guillermo Verdín.
11: Un historiador del presente y un relatador de su tiempo, así definían los miembros del jurado la figura transversal de este analista de la evolución política de Europa en el siglo XX, especialmente de la caída del bloque comunista. Silvia Iranzo y Astrid Wagner forman parte del jurado.
12: La defensa de las democracias liberales, la defensa de la fortaleza y de la unidad en Europa.
13: Habla sobre capacidades que estamos perdiendo, como la capacidad democrática de dialogar.
11: Los premios Princesa de Asturias se entregarán como cada año a finales de octubre en Oviedo.
2: Hablaremos también de otra crisis internacional abierta, la de el ébola. Ya son 900 los casos sospechosos, 220 muertos. El nivel de peligro es alto en la región subsahariana, bajo a nivel global. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha anunciado que va a viajar hoy a República Democrática del Congo para supervisar los controles con los que intentan transmitir, cortar la transmisión del virus. También le recordaremos sobre el antivirus, que un segundo español de los 14 aislados en el hospital Gómez Ulla ha dado positivo en la última PCR, aunque está asintomático. El primer positivo, un hombre de 70 años, está ya prácticamente asintomático. Ambos están en la unidad de aislamiento de alto nivel del hospital madrileño. Y en los deportes, el seleccionador Luis de la Fuente ha desgranado la convocatoria ofrecida ayer en los desayunos de RTVE y EFE. Daniel Ampuero, buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha sido un repaso casi uno por uno de todos los convocados, los 26, con especial atención a uno de ellos, el que para este puede ser su mundial, Lamine Yamal.
15: Está ilusionadísimo, con unas ganas tremendas. Es un chico muy joven, 18 años, pero con una gran madurez futbolística y que sabe que es su momento.
14: Los jugadores se van a concentrar el próximo sábado en la ciudad del fútbol de Las Rozas y todos juntos van a ver la final de la Champions, donde es verdad que están algunos de sus compañeros, David Raya, Martín Zubimendi y Mikel Merino por el Arsenal y Fabián Ruiz por el PSG, y a la finalización de ese partido se unirán al resto de la convocatoria. Además, esta tarde rueda de prensa de Íñigo Pérez, Álvaro García y Óscar Trejo en la previa de la final de la Conference League, que va a enfrentar mañana al Rayo Vallecano con el Crystal Palace londinense Leipzig en Alemania. Y en Roland Garros, partido hoy para Martín Landel luz en el cuadro masculino, y acaba de terminar el partido de Jessica Bouzas ante la número uno del mundo, la bielorrusa Arina Sabalenka. Ha perdido la jugadora gallega.
2: Pues más y media, ahora la información que les toca más de cerca con nuestros compañeros de los centros territoriales.
16: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5, Mireia Moreno.
2: Bona tarda. Govern i sindicats educatius tornen a trobar-se per mirar de desencallar el conflicte dels docents. La trobada estava prevista per aquest migdia, però finalment s'ha posposat a la tarda. Les dues parts esperen acostar posicions, tot i les múltiples reunions de les darreres setmanes que han acabat sense acord. Sílvia Panec és portaveu del govern i Yolanda Segura d'Ustec.
17: En els propers dies, setmanes, es pugui arribar a un acord definitiu que permeti definitivament no només desescalar el conflicte, sinó donar-lo per tancar.
18: En la mesa sectorial d'avui esperem que el Departament d'Educació ens porti una contraproposta en base a la proposta que li hem traslladat a la part sindical.
2: Mentrestant, les protestes continuen al carrer. Avui s'han manifestat els estudiants per donar suport als mestres. L'avançala d'una nova jornada de vaga unitària arreu de Catalunya, convocada per demà. De seguida ho ampliem. Abans repassem la situació a les carreteres a aquesta hora. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Finarà, que bona tarda.
19: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant. L'autopista ha deixat a l'altura de Subirats ja unes obres que provoquen retencions al sentit sud, en sentit Tarragona, 4 quilòmetres de circulació molt lenta des de l'altura de Gelida. El que fa als processos més immediats a Barcelona, destaquem de la zona del Vallès, aturades a l'autopista AT7 entre Badia i Barberà del Vallès en sentit nord, en sentit Girona, i també entre Mundet i Paret del Vallès per enllaçar amb la C-17. Acabem també situats a les rondes de Barcelona, on hi ha aturades a la ronda litoral, a l'altura de la zona portuària en sentit Besòs, i també a l'altura de Sant Adrià de Besòs en sentit local. De moment això és el més destacat. Bona tarda.
2: Gràcies. I la previsió del temps des de l'AEMET, Noelia García.
4: Avui a Catalunya continua el temps càlid i les altes temperatures. S'esperen màximes de 34 graus a Lleida, 33 a Girona, 28 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. Durant els pròxims dies continuaran pujant les temperatures.
16: Edició migdia. Mireia Moreno.
2: A les portes de la segona vaga unitària al sector educatiu prevista per demà, sindicats i govern es tornen a reunir avui amb la qüestió salarial i l'escola inclusiva com a principals esculls. Més detalls, Laura Hurtado.
9: La mesa sectorial estava prevista per aquest migdia, però finalment se celebrarà aquesta tarda. Avui es reprenen les converses després de les reunions de la setmana passada que van constatar que les posicions continuen allunyades, tot i que hi ha voluntat per negociar. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
18: En la mesa sectorial d'avui esperem que el Departament d'Educació ens porti una contraproposta en base a la proposta que li hem traslladat a la part sindical i que vingui una clara voluntat negociadora per poder avançar en aquests punts on encara ens trobem una mica distanciats.
9: Els sindicats exigeixen que les millores es puguin aplicar a tots els docents i no a través de complements singulars com ha proposat el govern. Demà continua convocada la vaga a tot Catalunya.
2: Mentrestant, les mobilitzacions al carrer continuen. Ho escoltàvem, demà nova jornada de vaga unitària i avui han sigut els estudiants que han convocat una jornada de vaga en suport a les reivindicacions dels docents. Demanen el seu paper en la defensa de l'educació pública, que és important, i volen donar també suport al cicle de vagues que han convocat els sindicats. La protesta continua a aquesta hora pel centre de Barcelona. L'està seguint el nostre company Toni Conde. Bona tarda, Toni.
20: Hola, bona tarda. Sí, desenes d'estudiants s'han manifestat avui pel centre de Barcelona des de la plaça Universitat i recorrent tota la Via Laietana fins al carrer del Consolat de Mar, que és on es troben ara mateix. A la manifestació s'han sentit càntics en defensa de l'educació pública per la dimissió de la consellera Esther Niubó i també contra la presència de Mossos als centres. Els estudiants en vaga han volgut així sumar-se a les mobilitzacions educatives d'aquestes setmanes. Tània Ros, portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, demana al departament que escolti els docents.
21: Que escolti a les demandes de les docents, que elles coneixen la realitat dels centres i nosaltres la subscrivim. Nosaltres vivim la mateixa realitat i sabem que vivim una pública infrafinançada en unes condicions lamentables que les docents no poden atendre realment les nostres necessitats com a estudiants.
20: Des del sindicat reivindiquen el paper central dels estudiants en les mobilitzacions per l'escola pública. Remarquen que aquesta protesta es fa també en suport de la vaga indefinida del País Valencià.
2: Gràcies, Toni. Doncs amb tot aquest context sobre la taula, el govern ha aprovat en paral·lel en Consell Executiu una ampliació de la plantilla a les escoles prevista en l'acord amb Comissions Obreres i l'UGT, al qual s'hi mostren contraris tots aquests sindicats que han convocat les mobilitzacions. Hi haurà unes 1.787 places noves per nou docents, lluny dels 6.400 que demanen els sindicats majoritaris. Anem cap al Palau de la Generalitat. Clara Ontanyón, bona tarda.
22: Bona tarda. Si es preveuen 1.068 docents habituals més, 400 per l'escola inclusiva i 700 places més per personal d'atenció educativa i administratius amb una inversió de 93 milions d'euros. Sílvia Paneque és portaveu del govern.
23: És una ampliació per al curs ja 26-27, per tant pel curs que començarà enguany, aquest setembre del 2026, i es divideix, els diré que hi ha les professorat dotacions de docents habituals, són 1.068 de les 1.787 i la resta són dotacions de PAS i d'atenció educativa.
22: El govern també ha aprovat el contracte programa per reforçar l'Agència Tributària Catalana perquè pugui recaptar l'IRPF cara al 2029, que recordem necessita el sí del Congrés dels Diputats. I aquesta setmana els consellers explicaran als grups les partides pressupostàries de cada conselleria, uns comptes que Junts i la CUP han avançat que es manaran, però que continuaran el seu tràmit parlamentari.
2: Gràcies, Clara. De fet, sobre els pressupostos, Junts per Catalunya ha presentat l'esmena a la totalitat als comptes del govern del PSC, pactats, recordem, amb Esquerra i Comuns. La portaveu Mònica Sales ha apuntat tant a Morats com a Republicans.
24: És una esmena a la totalitat a les renúncies constants que fa Esquerra Republicana. Sempre que pacta amb el PSC accepta rebaixes, perd un llençol a cada bugada. I també és una esmena a la totalitat a l'extremisme dels comuns. Volen exportar a tot el país el nefast model Colau que van aplicar a Barcelona.
2: En la mateixa línia, la CUP també esmena la totalitat als comptes, Laura Vega.
0: La CUP considerem que com a únic partit en l'oposició que té per primera i única la prioritat de la majoria d'aquest país era un deure presentar una esmena a la totalitat.
2: També Vox ha registrat avui l'esmena a la totalitat que ja va anunciar divendres. Sentim Joan Garriga.
1: Mentre PSC, Esquerra i Comuns continuen repartint-se pues, càrrecs i prebendes als despatxos, com s'ha pogut demostrar.
2: I mentrestant, els socis d'investidura, Comuns i Esquerra, alerten a l'executiu del PSC que ha de complir amb el que s'ha pactat aquest any si vol seguir negociant de cara a següents pressupostos. I a tot això, el Cercle d'Economia mostra preocupació per la possibilitat d'un avançament electoral a Espanya arran de les investigacions a l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. Climent Sabater.
3: El lobby econòmic i empresarial català ha evitat pronunciar-se sobre si és necessari un canvi polític a Espanya, però la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha reconegut que estan preocupats pel context polític, ja que genera desconfiança en els ciutadans i pot afectar el paper de l'Estat espanyol a Europa.
5: La situació de context dona una certa preocupació, no?, el que hi hagi aquest run-run. Això fa perdre potser la confiança de la ciutadania en general, o qüestiona, no? Més que potser qüestiona algunes la situació i què és el que està passant.
3: Declaracions de la presidenta del Cercle a pocs dies de l'inici de la reunió anual de l'entitat, que la setmana vinent aplegarà a Barcelona el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el líder de l'oposició Alberto Núñez Feijóo, a més dels presidents de la Generalitat, el d'Euskadi i el de Galícia, i líders econòmics i empresarials.
2: Jonathan Andic deixa temporalment els seus càrrecs a Mango per centrar-se en la seva defensa, decisió que arriba en plena investigació pel presumpte homicidi del seu pare i fundador de la companyia, Isaac Andic, a la muntanya de Collbató. És una informació de la Núria Alcalà i la Cristina Martín.
6: Jonathan Andic abandona la vicepresidència de Mango, tot i que conservarà les seves responsabilitats en projectes familiars, empresarials i socials. En una carta dirigida a la plantilla, Andic justifica que la seva atenció ha de centrar-se ara en la seva defensa. Reconeix que el context actual l'impedeix mantenir l'alt compromís que exigeix el seu rol a la companyia. Jonathan Andic, recordem, va ser detingut la setmana passada i posat en llibertat després de dipositar 1 milió d'euros de fiança. En la missiva ha aprofitat per denunciar que les acusacions són injustes i infundades i manté que el relat de la mort del seu pare s'ha construït amb una visió, diu, descontextualitzada i tergiversada. Insisteix que es demostrarà la seva innocència. Davant aquest moviment, tant Mango com la família han tancat files a Mandic. El president i conseller delegat de la companyia, Toni Ruiz, li ha traslladat el màxim respecte i comprensió. El directiu confia que el procés judicial es resoldrà favorablement. D'altra banda, la família ha manifestat el seu suport absolut i incondicional a la decisió presa per Andic.
2: De l'àmbit dels tribunals també els expliquem que la defensa de Santi La Iglesia, acusat de la mort de l'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001, acaba de sol·licitar més temps per presentar l'escrit de defensa. Un moviment, el del lletrat del principal acusat, que arriba després que la Fiscalia i l'acusació particular presentessin els seus escrits sol·licitant 26 anys de presó. La pròrroga, que demana la defensa de l'acusat, argumenta que s'està a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que incriminen l'acusat. Recordem, mostres biològiques de Santi La Iglesia que haurien aparegut al jersei de la víctima. I els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones durant el macrodispositiu per desmantellar una organització criminal dedicada al cultiu i distribució de marihuana i altres substàncies. S'han localitzat 11 plantacions i s'han comissat armes i diners en els escorcolls que s'han fet a una dotzena de poblacions de les comarques gironines. Joan Sisquellà.
25: L'operatiu ha començat de matinada amb la participació de més de 600 agents de les diferents unitats dels Mossos. S'han fet fins a 27 registres simultanis a municipis com Girona, Caldes de Malavella, Sils, Riudarenes, Llagostera o l'Escala. L'objectiu era desmantellar una organització especialitzada principalment en el cultiu i distribució de marihuana, però també vinculada al blanqueig de capitals i la tinença il·lícita d'armes. Durant els escorcolls, de fet, s'han intervingut diverses armes curtes que ara estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica i també grans quantitats de diners en efectiu. La intervenció sobre el terreny ja es dona per finalitzada i els detalls de l'operatiu estan sota secret d'actuacions per ordre del jutjat que dirigeix la investigació.
2: Això a Girona, a Tarragona, avui han començat les declaracions del cas Innova, que investiga una presumpta xarxa de corrupció relacionada amb la construcció del nou Hospital Sant Joan de Reus. Judit Huerta.
7: El primer que ha declarat ha sigut el que va ser interventor de l'Ajuntament de Reus, Baldomero Rovira, entre els anys 2008 i 2012, part dels anys en què es va construir l'Hospital de la Capital del Baix Camp. En la seva declaració, Rovira ha explicat que fins l'any 2010, i després d'un informe emès per ell mateix, no hi havia cap normativa de contractació de personal pel que fa al control de les finances de les empreses mercantils públiques que es van crear per construir l'hospital. L'aleshores interventor ha explicat que no sempre es feia.
8: Durant tres informes anuals, successivament, cada any, a més de setembre, se la va fer un informe de control en finançament referit a l'exercici immediat anterior i es posava manifest d'aquesta situació. Aquest part de control no es pot fer perquè no es disposa de recursos.
7: Recordem que entre els acusats hi ha l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exdirector del CatSalut, Carles Munté, a banda de l'arquitecte Jorge Batesteza. Avui és previst que declari l'exconsellera de Salut, Marina Gel.
10: A l'àmbit de la salut, ens aturem un circuit ràpid entre CAPS i l'Hospital de Bellvitge que redueix de 2 anys a 6 mesos el diagnòstic de la fibrosi pulmonar i millora el seu pronòstic de supervivència. Explica'ns Ana Bañeres.
11: L'èxit d'aquest circuit rau en formar els metges de primària a no confondre la fibrosi pulmonar amb l'asma o la insuficiència cardíaca, atenent que comparteixen els mateixos símptomes, la falta d'aire i la tos seca persistent. D'aquesta manera poden programar una visita dels pacients amb la unitat especialitzada hospitalària en un termini màxim d'un mes, el que permet reduir el temps de diagnòstic de 2 anys a 6 mesos perquè estalvia visites a diferents especialistes i múltiples proves, però a més permet millorar el pronòstic perquè incideix sobre la seva capacitat pulmonar. Doctora Guadalupe Bermudo.
12: La capacitat pulmonar és molt diferent quan venen pel diagnòstic ràpid, que és això, que són 6 mesos habitualment, en comparació amb 2 anys. En el diagnòstic ràpid ens estem movent entre un 80 i un 70%. En canvi, amb un circuit habitual, la capacitat pulmonar baixa al 60-50%.
11: No tractar la fibrosi pulmonar suposa limitar el temps de vida a un màxim de 5 anys i si s'arriba amb una capacitat pulmonar òptima permet oferir un tractament antifibròtic que pot allargar el temps de trasplantament i fins i tot evitar-lo, un plantejament sovint inviable si es triga 2 anys a diagnosticar.
10: Repassem més informacions en forma breu amb el Ferran Cuixart. Bona tarda.
13: Bona tarda.
10: Catalunya és una de les 8 comunitats que veuran reduït el finançament de l'Estat per dependència.
13: El govern central i les comunitats autònomes van acordar una part de finançament addicional que es repartiria en funció dels avenços en la reducció de les llistes d'espera, millora també de serveis, creació de llocs de treball per les cures o la qualitat de l'atenció, entre d'altres punts. Catalunya és la comunitat més penalitzada per no millorar el seu servei, segons l'informe elaborat per l'Associació Estatal de Directores i Gerents en Drets Socials. Per això rebrà 15,5 milions menys que en l'exercici interior i es quedarà per sota dels 100 milions que rebia anualment.
10: Davant l'augment de la incidència de les malalties d'infecció de transmissió sexual, l'Ajuntament de Barcelona ha presentat una guia sobre com informar de manera prudent per evitar alarmismes.
13: Aquesta proposa evitar el llenguatge de la por i de la culpabilitat, sobretot entre els més joves després que aquests hagin notat un augment dels positius. Albert Gràcia, cap del Departament de Salut de la Direcció de Serveis de Cures de l'Ajuntament de Barcelona.
26: La guia proposa donar informació basada en evidència, evitant la culpabilitat i posant el focus prevenció, la detecció precoç i l'accés als serveis.
13: I és important, diu, també posar en context les xifres per informar una narrativa de cura i de salut.
10: I encara Barcelona, TMB allargarà fins al setembre el trajecte de la primera línia de bus express i estudia implementar-ne 3 més a curt termini.
13: Són línies amb menys parades i més freqüències. La primera, la X1, allargarà el seu recorregut fins al final de la zona alta de la Diagonal. Laia Bonet, presidenta de TMB.
27: Fem un pas més i allarguem aquesta X1 fins aquí on som. Per tant, l'allarguem des de Francesc Macià cap a Diagonal, cap a zona universitària.
10: Avui hem conegut més detalls de la visita que el papa Lleó XIV farà a Barcelona el proper 9 i 10 de juny. I un d'ells és un detall d'alçada. El comandant d'Iberia, encarregat de pilotar l'avió que porti el Sant Pare de Madrid a Barcelona, intentarà regalar-li una visita molt especial, Elena Pérez.
28: Després de 26 anys de carrera, Pablo Martínez Núñez diu que, com a catòlic i creient, aquest serà el vol més especial de tota la seva vida. I és que si les condicions climatològiques són favorables, Lleó XIV tindrà una visió privilegiada de l'obra mestra d'Antoni Gaudí.
29: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña, y esta una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, si podemos coordinarlo con el control de tráfico aéreo, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial. d'ella.
28: La tripulació canviarà en cada viatge i tots han mostrat un interès especial en ser escollits per la seva especial vocació i fe. La Sagrada Família serà l'última visita del Papa a Barcelona. Allà oficiarà una missa i beneirà i inaugurarà la Torre de Jesucrist. L'altre acte central de tots els que tindrà a Catalunya serà el primer dia, la vigília d'oració, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, en presència d'unes 40.000 persones. De la cultura, comencem parlant de biblioteques, i és que els treballadors i treballadores d'aquests espais de Barcelona arrenquen aquest dimarts una vaga indefinida després d'un mes d'aturades cada dissabte per denunciar les condicions laborals que pateixen i amb les negociacions amb l'Ajuntament en punt mort. Maria Huguet.
4: Jornades de fins a 11 hores seguides o encadenar 6 o 7 dies de feina consecutius són algunes de les condicions que denuncien des del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, format per la Intersindical i la CGT. L'aturada coincideix amb unes dates clau, les setmanes prèvies a la selectivitat i plena època d'exàmens finals en escoles, instituts i universitats. La Irene Lameiro és bibliotecària i delegada sindical de la CGT Catalunya en declaracions a Ràdio 4.
9: Em sap molt greu arribar aquestes setmanes preselectivitat i haver de fer aquesta vaga. Això es podria haver arreglat abans amb més voluntat de negociació.
4: A les 4 reuneixen amb l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci per mirar de negociar un mínim de conciliació, horaris no abusius, reconèixer totes les tasques que es fan avui dia a les biblioteques, més personal i un protocol contra les violències. El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
28: I l'escriptor nord-americà Richard Ford presenta avui a Barcelona el seu nou llibre, En palabras sencillas, un assaig breu que reflexiona sobre la dimensió política de la seva obra. L'autor, un dels més aclamats de la literatura nord-americana contemporània, fa un recorregut per la seva vida i els seus primers títols en aquest llibre, del que parlarà en una conferència aquesta tarda al CCCB. Marta Orquín.
14: Richard Ford explica, com indica el seu títol, En palabras sencillas, la seva construcció com a escriptor i el seu procés creatiu, centrant-se en els seus primers 4 llibres. El debut, Amb un tros al meu cor, ambientada al seu Mississippi natal, i L'última oportunitat, no van tenir gaire èxit, i l'autor, Premi Princesa d'Astúries de les Lletres, va abandonar una incerta carrera literària per dedicar-se al periodisme esportiu fins que va tancar la revista on treballava. El seu retorn amb El cronista d'esports va iniciar un camí d'èxit que va consolidar els relats de Rock Springs. De tot això i de les seves influències en parla en aquest petit assaig que inaugura la nova sèrie Feltrinelli Lectures, un llibre en què amb el seu humor i lucidesa habituals l'autor reflexiona sobre la dimensió política que els seus lectors han intuït sempre a les seves novel·les i que ell, amb el temps, ha reconegut.
15: They are about life that is contemporary, in my case, and inevitably that verges upon...
14: Richard Ford escriu de la vida contemporània i això, pel creador del personatge de Frank Bascom, estableix sempre un pont, diu, no amb la política electoral, sinó amb la política que surt de la vida quotidiana. Els seus llibres ho abracen per ser millors i útils als lectors. Malgrat això, l'autor nord-americà també alerta del perill que corre al món intel·lectual i cultural als Estats Units de Trump.
15: Trump is afraid of intellectual life.
14: Assegura que Trump té por de la vida intel·lectual, que vol exterminar-la i que cal fer-hi front amb urgència. L'escriptor defensa que llegir és essencial, que els llibres ens ensenyen la realitat, la humanitat i la perplexitat de la vida.
28: I avui marxem amb la veu de Joan Manuel Serrat.
16: Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
28: El cantautor català rebrà avui el Premi de l'Acadèmia de la Música Espanyola per la seva trajectòria i llegat cultural i musical, una gala a Madrid en la que també estan nominats artistes com Rosalía, Amaya o Guitarrica de la Fuente.
16: No consientas que se esfume, asómate y consume la vida granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
28: Amb ell marxem. La informació continua en aquesta sintonia, també al portal rtv.cat, i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.